0: con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: ¿Te gustaría un SUV deportivo? ¿Buscas un SUV todoterreno? ¿O eres más de SUV familiar? ¡Estás de suerte! Porque en Omoda y Yaecu lo tenemos todo. SUVs de todo tipo y motorizaciones. Preparados para todo. Desde 19.990 euros. Con IA, automáticos y 7 años de garantía. Elige tu estilo. Elige tu camino. Elige Omoda y Yaecu Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
2: Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
4: Radio Xàtiva.
5: Bueno, vamos al meollo.

0: por hoy, con Aimar Bretós.
1: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
2: Encara estem, no?, habituant-nos una miqueta a les sintonies noves, als canvis de nom i a tot això. És la mateixa. Què tal? Bon dia, buenos días. És el primer de setembre de l'any 2026. Ja saben el que diu Botifarra, no? Que setembre és el pitjor mes de l'any, que el malalt es mor i el viu pren dany. Bueno, anem a intentar que no sigui així, però molts ànims, especialment per als que ahir encara vau fer festa, vau allargar una miqueta eixe agost i heu començat avui, heu tornat al col·le, mai millor dit, per a molts profes també que tornen a les aules a fer tota la feina que no es veu abans del pròxim dilluns, que comença ja tota la tropa de xiquets, de xiquetes, amb totes les reivindicacions també. Molts ànims si t'acabes de reincorporar avui. I escolta'm, l'enhorabona si eres d'aquells que s'agafa les vacances ara. Per què no? Molts pobles en festes que comentarem durant esta setmana. Molta, molta, molta activitat ja. Avui comencen de nou a no tindre espai de la quantitat de continguts que tenim. I des d'ara i fins a les 2, també la tornada de seccions estimades per vostès, també per mi, no ho negue, a este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques en esta nova temporada. Avui és dimarts, avui tornem a donar-li la benvinguda a esta secció meravellosa de llibres, de vida, de literatura, el llibre de la teua vida, en una edició especial avui, que ens ocuparà pràcticament la segona hora, amb l'escriptor i periodista de Xàtiva, Xavi Ariaga. Però abans moltes coses. Tenim actualitat, tenim festes de carrer, tenim esports, que Fèlix no ha parat avui de fer notícies d'esports, i tenim també 29,9 graus. Exactament. El centre de la ciutat de Xàtiva. És una informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el Vereda Jaume I de Xàtiva. Però saben vostès, si s'han alçat pront avui, i si no també, que des de ben matí tenim el cel taponat, tenim el cel ple de núvols i ple de basca. A qui no li agrada una bona basca? 23 minuts. Això és l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. Tenen al nostre web una notícia que hem elaborat des de Radio Xàtiva, des de la cadena SER, amb una taula que hem anat creant des de l'inici d'aquest any, des del 2026, per a comptabilitzar els incendis forestals i de vegetació que hem patit a les nostres comarques. És una taula que, a més, en breus la tindran ampliada amb més xifres oficials, que ara comentarem amb les persones que verdaderament saben d'aquest àmbit. És una xifra que supera la trentena d'incendis. Durant el que portem d'any, insistisc, des de l'1 de gener fins a l'1 de setembre. Encara queda el mes de setembre, amb una previsible pujada de les temperatures en les pròximes jornades, el mes d'octubre, i ja després novembre i desembre, que ja saben vostès que la cosa, afortunadament, aminora una miqueta. Jo crec que totes i tots hem estat pendents durant l'estiu de si sentíem eixe so de l'helicòpter o eixe so de l'avió que passava per damunt dels nostres caps, i és cert, i no és una percepció que tindrà vostè, és cert, i ho diuen les xifres, que afortunadament no hem tingut massa incendis ni de massa rellevància. Ferran Dalmau és director de Medi 21, Gabinet de Solucions Ambientals, en Carquixent, és enginyer forestal, és formador en protecció civil i, en definitiva, és el nostre home de confiança per a parlar de tot allò relacionat amb l'àmbit forestal. Hola, Ferran, com estàs?
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Primer que res, a tu personalment, com ha anat l'estiu de 2026?
3: Jo és que no tinc el síndrome de tornada al col·le perquè com no me n'he anat, vull dir, no tinc vacances, no tinc encara el síndrome de tornada al col·le. Vull dir, no tinc aquesta sort.
2: Però tio, bueno, escolta, cadascú és cadascú.
3: Ja me vengaré, ja me vengaré. Ara en octubre, que són les festes de Carcaixer...
2: Anava a dir-te-ho, ara aprofites les festes. Dalmau, ho estava dient jo, tenim una recopilació que nosaltres hem fet a través de la informació que a nosaltres, com a mitjans de comunicació, ens arriba a través dels diferents departaments de premsa, siga dels bombers, siga de la Generalitat, sobre els incendis, també off the record, perquè la ràdio no admet mentires, hem estat parlant a des fa un ratet, m'has passat unes dades oficials també que comptabilitza en este cas la Generalitat. No se'n van massa les xifres que nosaltres teníem amb les que tu m'has passat. Quin balanç podem fer d'aquest estiu, Ferran? Bueno, d'aquest estiu i del que portem d'any.
3: Si parlem a escala comarcal, de les nostres comarques, si circunscrivim a la nostra zona, a casa nostra, la zona més propera que tenim, realment, estos 32 conats, perquè ni tan sols arriben a incendi la major part d'ells, recordem-hi a la gent que ens escolta que un conat és allò que queda per baix d'una hectàrea. Una hectàrea és un quadrat de 100 per 100 metres, és a dir, que estem parlant de una superfície de menudeta, han cremat 4,2 hectàrees, és a dir, que realment toque fusta, de moment en el que va d'any no hem tingut que lamentar en esta zona grans incendis forestals. No és el mateix si ampliem el zoom i mirem a escala estatal, evidentment portem 40 grans incendis forestals de més de 500 hectàrees, portem més de 200.000 hectàrees cremades, però bueno, de moment està sent un any que siguen roïn, està sent menys roïn que l'any anterior. Aleshores, bueno, això també va per barris. Si li preguntes a la gent de la Serra Oest de Madrid, a la gent del Morox, a la gent de Burgondo, te diran que terrible. Si te'n vas a Andalusia, el mateix, a los Gallardos, que va haver 13 víctimes mortals, és un any terrible a aquest respecte. Al final cadascú compta el ball conforme li va, però bueno, les dades a la nostra comarca o al nostre entorn immediat no són roïns.
2: Per tant, podem titular, ja saps que els periodistes ens encanten els titulars i totes aquestes coses, podem titular que no ha sigut un mal estiu.
3: L'estiu encara no ha acabat i jo tampoc m'agrada tirar les campanes al vol, perquè prou és que parlem tu i jo ara que l'estiu és meravellós i està esperada ja que un lío, una tronada, que hi ha un llamp i se cremen 5.000 hectàrees o que hi ha una mala persona, com va passar a l'incendi de Vall d'Uixó i provoqui un incendi si al final se confirma que és provocat, o el de Segorbe, que va ser un llamp. És a dir, encara és pronte per a tirar les campanes al vol. Però en el que portem d'any, afortunadament, no hi ha hagut grans incidents i cal seguir així, no cal baixar la guàrdia, perquè, a més, una de les coses que està passant els últims anys, avui, si la gent deixa el carrer, notarà la calor altra vegada. És a dir, s'està desestacionalitzant el risc, i això significa que no només tenim risc de gran incendi forestal en estiu, sinó que la temporada de l'any en la qual podem tindre un incendi forestal és més llarga, no? Aleshores, és important que mantenim durant tot l'any aquest principi de precaució, sobretot perquè estem veient gent imputada. El negligent és més fàcil pillar-lo que l'intencional, és a dir, el que provoca un incendi forestal per una negligència, tallant en la radial, en el pica-pica, en la màquina, fent una faena per obrir un camí, no sé què ha passat en aquest estiu. Aquesta gent sí que la detenen i sí que la identifiquen. I aquesta gent pot acabar en la presó per un delicte d'incendi forestal, especialment si n'hi ha víctimes mortals. Aleshores, perquè el piròman, que és un malalt mental, o el intencional, això és més difícil pillar-lo. Però al negligent normalment li cau un paquet important.
2: En aquest sentit, penso que és important... Mira, este matí que m'he anat a córrer un ratet per la serra, veia des de dalt de la serra, ja començant, els nostres estimats i que volem en tot el nostre cor, llauradors de les nostres comarques, començant ja a encendre focs per a cremar això. El que no han pogut cremar durant tot l'estiu, aprofitant que avui fa més humitat i què tal, ja encenent. Bueno, hem de recordar, Ferran, que la Generalitat manté prohibida fins al 15 d'octubre qualsevol tipus de crema agrícola, tot i que després estan els plans locals, però en aquest sentit, millor ens esperem una miqueta o busquem plans B, no? Que n'hi han.
3: A veure, ahir n'hi ha tres qüestions a considerar. La primera, no és el mateix un llaurador que estiga mig de l'horta, lluny de qualsevol zona forestal, que aquesta persona, doncs, a lo millor està fora del pla, de les restriccions de immediatesa de sol forestal. N'hi ha que veure què diu el pla local de cremes i, evidentment, també se pot optar per la trituració. El problema de la trituració, que és un tema recurrent, que potser els anys apareix el tema de la trituració, que seria l'opció perfecta, perquè, a més, al final, aquesta remulla triturada el que fa és que aporta el sol nutrients i és un estructurant, per tant millora la capacitat de retindre la humitat del sol, millora l'estructura i la infiltració, millora moltíssimes coses del sol, per tant sempre que siga possible la trituració de restes és millor que cremar-les. També és més car i més costós, això no que dir-ho, que moltes vegades les alternatives no s'implementen no perquè els llauradors no vulguen, sinó perquè n'hi ha que entendre que si ja és una economia, diguem-ne, de subsistència, sí, si tu damunt li vas ficant entre bancs, acaba seguint pitjor. Però independentment d'això, jo sí que convidaria la gent, que la típica gent que se'n va a les 5 del matí per cremar des de les 6 i tal i qual, perquè no me pillen, si provoquen un incendi forestal, poden acabar en la presó. És a dir, no val la pena, i sobretot, el poble valencià, el mesinfotisme valencià, el xec que més dona, al final jo crec que ens l'hem de fer mirar tots en molts aspectes. Anem cap a un escenari en el qual el desert està tocant a les portes de casa, el tenim ja en el sud d'Alacant i subiendo, i ningú vol, ninguna persona que tinga dos dits de front vol provocar un incendi forestal. El problema és que si la nostra activitat, la nostra acció, provoca aquest incendi forestal, i hi ha un incendi forestal provoca danys, una casa que se creme, un cotxe que se creme, una persona que se pugui, no te dic morir, però ferir en un moment donat, se pugui cremar, tot això té unes conseqüències penals. Aleshores, jo sí convidaria... Una cosa que té el poble valencià, a banda de més infotisme, és trellat. En general, sí, el poble valencià és un poble que té trellat i és una paraula meravellosa que utilitzem massa poc. Jo gasto sempre la broma de que n'hi ha gent que té el trellat justet va passar el dia i el dia ara encara llarga. Aleshores, n'hi ha gent que a poqueta nit ja se li ha acabat el trellat. Però, en qualsevol cas, crec que és important que tot el món interioritzi que podem provocar un dany ambiental, un dany social, un dany econòmic, i que si no volem ser part del problema, hi ha que treballar per a ser part de la solució, i ser part de la solució implica aplicar aquest trellat i aquest principi de precaució.
2: Bueno, Ferran, i això ho estàvem comentant off the record abans de l'entrevista, jo crec que almenys aquesta concepció, no sé si de la percepció del risc o de la comunicació una miqueta diferent aquest estiu en quant a incendis, i nosaltres els periodistes, els primers que ens hem posat una miqueta les piles, però que encara ens les hem de posar molt més. Bueno, jo crec que la gent ja comença a entendre certs conceptes que tu portes molt de temps dient en estos micròfons, com poden ser incendis fora de capacitat d'extinció o altres termes que fa uns anys eren impensables. No ho sé, tu que també estàs en el foc dia a dia, la gent cada vegada comprèn més que els incendis estan ahí, que formen part de la nostra vida i que hem de com, no sé si conviure, però almenys entendre'ls.
3: Va dir una persona molt sàvia que fa més soroll un arbre que cau, i és un reflet molt, volent, molt forestal, que fa més soroll un arbre que cau que un bosc que creix, no? Vull dir, o sigui, si ens parem en el soroll, no veiem el bosc que està creixent. Jo crec que a poc la consciència respecte del canvi climàtic, que jo sé que la gent gasta moltes bromes, a mi em fa molta gràcia els negacionistes ideològics del canvi climàtic, han detenido a otro cambio climático, anem a veure, bonico, si no tens ni idea de lo que estàs dient, millor callaet, està més guapo. El canvi climàtic el que fa és que agreuja les condicions dels incendis forestals, i el canvi climàtic sí provoca incendis forestals en tant en quant n'hi ha més jumps. Cada vegada n'hi ha més jams. I els jams a escala valenciana tenen una rellevància molt important perquè estan provocant quasi un de cada tres incendis forestals, però a més d'això són els que més superfície cremen perquè solen generar episodis de simultaneïtat, és a dir, més d'un incendi al mateix temps. Per tant, si amb la que està caigant la gent no pren consciència, jo crec que ens hauríem de borrar ja l'apellido sapiens i dir-nos una altra cosa, perquè demostraríem que no som gens sapiens. És a dir, cada vegada la evidència és més evident, valga la redundància, i jo crec que la gent va veient que això no va bé L'altre dia, quan parlarem de les onades de calor i tot el rotllo, jo te gastava la broma de que els de Carcaixent, quan tenim calor, m'ho anem a xat i va a refrescar-nos, no?
2: Sí,
3: vull
2: sí,
3: dir que
2: no
3: està seguint normal el que està passant amb la temperatura, i això jo convidaria qualsevol personeta que estiga pensant al respecte d'això, imagina't amb la temperatura ambiental que fa en un incendi. Vale? És a dir, jo vaig estar en l'incendi de Madrid Ávila Toledo, i a mi va veure un dia que un sensor que porte marcava 63 graus propet de l'incendi. Aleshores, estem parlant de que tot això agreuja la situació. Per tant, sí que comença a hi haure una major consciència. El que no està tan clar és com previndre les causes que estan generant-nos tot això. No? Vull dir, aleshores, anem tard, encara tenim temps, però si no mos ho plantegem, és el que he dit al principi, tenim el desert a la porta de casa. Qualsevol incendi importa. Hem vist molts incendis, en les estadístiques que teniu compartides se veurà. Moltíssima gent que se cansa de tindre bitxos en casa i li bota foc al camp de cultiu del costat. Perdone, però això que està fent és contraproduent per diversos motius. Primera, perquè botar-li foc és il·legal i pot provocar vostè danys. Segona, perquè això genera uns costos. I a més, si els bombers tenen que anar a pagar aquest bancal abandonat, a lo millor hi ha un incendi en la muntanya i com estan ocupats apagant aquest bancal abandonat, arriben tard i l'incendi en la muntanya s'escapa. Val? I tercera, la superfície cremada el que fa és que atrau mogolló de calor. Inclús un camp ple de sarses és millor des del punt de vista climàtic i de temperatura que un bancal cremat. Vale? És que jo vull netejar això. És genial que vull netejar això. N'hi ha camins menys salvatges, més civilitzats, sí, més costosos administrativament, això és el que ens ho hem de fer mirar. No pot ser tan complicat netejar un bancal abandonat. Però el que no pot ser és utilitzar el foc fora de control de forma proscrita, que no prescrita. I si volem utilitzar-lo de forma prescrita, millor en hivern, en condicions que no destrossen el sol, que no rebenten la zona, que de forma amb nocturnitat i traïdoria, no? Vull dir que...
2: Correcte.
3: I això jo crec que és una cosa que ens ho hem de fer mirar profundament.
2: Dalmau, sempre és un plaer parlar amb tu, perquè a més d'aprendre un muntó i de fer valoracions amb dades i amb realitat i amb objectivitat, a més, sempre ens riguem una miqueta, que també fa falta per a llevar-li una miqueta d'engrase a este primer de setembre, que per a molta gent se li estarà fent volar. Per a tu i per a mi no, però per a molta gent.
3: Si vols, si me permets, això té que veure amb una cosa que vaig veure fa molts anys en un pub en Irlanda.
2: Sí.
3: Anar a esas pixaors i dalt en el pixaor posava un cartell que posava no te prengues la vida massa en serio, perquè al final anem a morir tots.
2: Sí.
3: Vull dir que era, i aleshores és una manera de... Bueno, sí, a veure, el món està ple de gent enfadada i jo ho entenc, n'hi ha raons per estar enfadats, però també tenim que intentar en la mesura de lo possible prendre'ns... No podem triar què mos passa, però sí podem triar com mos ho prenem. I jo crec que aplicar el trellat en aquests moments en els que estem davant d'una de les majors crisis que ha afrontat la humanitat en la seva història és important, el trellat, l'humor i les dades.
2: Ferran, cuida't. Seguim parlant i com sempre, i això sí que jo crec que nosaltres ho fem molt bé, no ens en recordem de Santa Bàrbara quan plou. Ens en recordem durant tot l'any. Així que seguim parlant. Sí, sí. Una abraçada.
3: Una abraçada, que vagi bé. Vinga,
2: adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: ¿Buscas un coche que te haga sentir la emoción de conducir? En Nissan Marcos Automoción te espera el atrevido Juke, el versátil Qashqai, el potente X-Trail, el innovador Ariya y el nuevo Micra, recién llegado y listo para sorprenderte. Ven a descubrir tu Nissan ideal con la atención y profesionalidad que mereces. Te esperamos en Valencia, Pista de Silla, Foios, Xàtiva y Alcira. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
2: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clinicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
5: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: La vida está hecha de momentos que merecen estar protegidos. Tu salud, la de tus hijos, la de quienes más quieres, es lo más importante. Con Asisa Xàtiva encontrarás el seguro médico que se adapta a tus necesidades y con la tranquilidad de tener siempre un especialista a tu lado. Infórmate en Asisa Xàtiva, calle Abuma Saifa 3, frente a la Plaza de la Telefónica. Ahora 6 meses gratis.
7: ¡Ya estoy en casa, cariño! Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
8: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
9: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
10: El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso. Dime quién fue ese loquito.
11: Vostès, que són molt sabuts i molt sabudes, saben que esta sintonia... Bueno, molt sabuts i molt sabudes i molt oients de la ràdio. Saben que esta sintonia la portem posant durant tot l'estiu per a parlar de festes. És la sintonia de Festa en Festa. Una secció que tots els divendres porto endavant Carla Benavent, que es dedica a parlar amb els i les protagonistes de les festes de pobles de les nostres comarques. Però jo utilitzo esta sintonia, Sant Gui de March, 1 de setembre, per a parlar de festes a les 12 i 42 minuts del migdia ja, perquè així a Xàtiva tenim una cosa. Miren, l'altre dia em va passar, parlant amb una persona que no era de Xàtiva. No, és que ara són les festes de carrer i de bar. I va dir, que, com, què? Què és això? És una particularitat, és una qüestió que forma part de l'essència de Xàtiva i que, des de esta setmana passada, el 27 que van començar, fins al 19 d'octubre, que acaben les últimes, continua envoltant a Xàtiva i a tots els seus veïns i veïnes d'eixe estiu interminable i d'eixes festes que tant ens agraden. Són quasi tots els barris i carrers els que tenen eixes festes. A la secció dels Pepes, ho vam avançar ahir, parlarem esta setmana de l'origen, parlarem de les curiositats, parlarem de tot allò relacionat amb la cultura popular que encapçalen Pep Botifarra i Pep Sánchez en esta emissora. Però el que volem fer ara és parlar una miqueta de la part més tècnica o d'agenda, per dir-ho d'alguna manera, del que són aquestes festes de carrer i aquestes festes de barri de Xàtiva. Per això saludem el tècnic, en este cas, que ens atén al telèfon, és Toni Martínez, des de l'Ajuntament de Xàtiva, des d'aquesta regidoria de Cultura Festiva. Hola, Toni, com estàs?
12: Hola, bon dia, com estem?
11: Gràcies per estar amb nosaltres. Això que he contat és de veres, eh? L'altre dia vaig estar parlant amb una persona que no era de Xàtiva i li vaig explicar el que eren les festes de carrer i va dir, anda, que curiós, no? Vull dir, és una particularitat que tenim, Toni.
12: La veritat és que sí, i és una particularitat que s'ha de fer el possible per a mantindre. Jo el que sí que m'agradaria en primer lloc és agrair a totes les associacions de veïns i a totes les associacions d'aquests barris que fan un esforç titànic per poder mantindre esta tradició d'aquestes festes de carrer, tenint en compte també la situació en la que estan molts dels barris que se celebren, no? De que la gent es fa major i ja la gent jove cada vegada li costa més espentar a aquest tipus d'activitats. Si us doneu compte, a més, són barris que estan en la part antiga de la ciutat i, bueno, jo entenc que després el duo este que tingueu ahí dels Pepes vos ho explicarà, que és espectacular i que saben moltíssim més que jo, però bueno, sí, és una característica que se manté en els barris antics de la ciutat de Xàtiva. Això no apareix en els barris nous, que és una llàstima. Sí que s'ha fet algo, per exemple, en la zona del Raval, que té, sí, que no sí, està dins sí. del cercle, com si diguem, del nucli antic, però sí que manté un poc, perquè és l'única manera, pense jo, que és de fer barri, que és mantenir aquestes festes de carrer. I bueno, n'hi ha que recolzar totes aquestes iniciatives. I encara que siguin, per exemple, les festes del carrer Sant Cayetà, estan convidats tots a anar a disfrutar-les i a participar.
11: Sí, clar. Sí, i a més de veres, això que dius és molt interessant perquè són obertes a la gent. Vull dir, encara que no siguis del barri, així quan venen a contar-nos els diferents veïns i veïnes o quan parlem amb ells per telèfon i tal, sempre diuen, escolta'm, que si vols passar-te, passa't, que així... I a més que n'hi ha actes, però... És que allò bonic també... és que n'hi ha actes oberts, com puguen ser processons al carrer Bernissa, com puga ser també la desfilar a Moro, que saben que també és al carrer Caputxins, dansaes... vull dir, és que n'hi ha moltes coses també obertes a la gent.
12: Molt variades, i sobretot, ja t'he dit, agrair a les associacions i als que viuen en aquest barri, que són els que realment munten i preparen aquestes festes. Que, encara que jo parli ara en nom d'ells, estic segur que estan convidats tot el món a gaudir de les festes de cada barri i que segur que un xatet de Misteleta conviden cert, perquè ai, són ja. Gent que són molt oberta i, a més, molt agraïda, no? Quan vas a veure i a disfrutar les festes.
11: I tant. Toni, et sembla si tu mateixa fas un repàs? Perquè sí. per ara només que en portem unes, encara ens queden moltes fins al 9 d'octubre. Compte'ns.
12: Jo vos dic que així anava per damunt les que estan previstes i no salvo que n'hi hagi algun canvi de dia o d'horari per alguna història climatològica, que ja sabeu que últimament està la cosa un poc marejada. En principi, acaben ara el dia 31, bueno, acaben este dissabte, si no m'equivoque. No,
11: el passat, perdut. Sí. Avui és 1 de setembre, van acabar ahir.
12: Ja estem, van acabar ahir, exacte, les de Sant Cayetà, i després es comencen del 3 al 7, des del carrer Bernissa, del 9 al 14 de setembre tinguem el carrer Blanc, de l'11 al 14 de setembre tinguem Sant Junten ahir també en el barri de l'Hort de Mora, val? De l'11 al 14 de setembre, que si coincidissin, tinguem el carrer Caputxins, des del 13 al, de l'11 al 13 de setembre tinguem en les vivendes de Cases Noves. Després continuaríem ja més tard. Aquestes tres últimes pràcticament coincidissin en calendari. Però després ja votaríem el 17 fins al 21 de setembre en el carrer de l'Adrià Cabaixa. Després en Sant Cristòfol, que són del 25 al 28 de setembre. Després tinguem el carrer Sant Pasqual, que són del 25 al 28 de setembre, estos dos també coincidissin, sí. I després tinguem carrer Sant Josep, que ja votem a octubre, seria del 2 al 6 d'octubre, carrer Puig el tindríem del 8 al 14 d'octubre, així que ja pel mig el pont del 9 d'octubre, bueno, la festivitat del 9 d'octubre, i després tindríem el carrer de l'Adrià Alta Menor Cuesta del 9 d'octubre precisament fins al 13, val? I en el carrer Sant Joaquín acabaríem del 16 al 19 d'octubre. I aquestes són els més o menys les festes. S'ha de dir que cada carrer compta normalment en una inauguració que és o bé el pregó, val? O un acte principal que dins de les festivitats, pues, no sé, en l'Adrià Carta, per exemple, el dia 11 d'octubre es fa la disco mòbil, en el dia 16 en Sant Joaquim fan el pregó, pues, n'hi hauria que un poc, si entreu a la web de l'Ajuntament d'Isàtiva, o passeu per Casa Cultura, que estan les flyers demà, o l'oficina de turisme, tingueu tota la programació.
11: Sí, no, a més, també nosaltres anirem fent aquest seguiment setmanal a aquestes festes, no? I per descomptat doncs, també parlarem amb ells i les protagonistes. Però sí que volíem fer este xicotet tast, Toni, amb tu, per a que quedara clar quin és el calendari d'aquestes festes de carrer i de barri a Xàtiva per a este 2026.
12: La veritat és que a Xàtiva, si es comences en juliol, en mig al castell...
11: No, ja no pares.
12: En octubre, sí, ja agarres... Sí. Festivitat d'octubre, si mos descuidem, com ara inaugurem el Belén en el pont de desembre, pràcticament fins a gener tinguem copat.
11: Sí. No, la veritat que sí. Si volgueres estar... això ho deia una cançó de so, no?, que deia així al País Valencià, on no para la festa fins dimecres que comença. Bueno, pues això no comença, exacte, sinó que no acaba, que és diferent. Doncs, Toni, gràcies per estar amb nosaltres.
12: Res, jo espero que a tots es sisca molt bé les festes, que les gaudisquen i que disfruten, i un fort abraç a tots aquests barris que mantenen aquestes tradicions.
11: Una abraçada per a tu també, Toni.
12: Adeu.

0: 5 de Xàtiva.
1: Déjate querer como te mereces.
2: Si eres autónomo o tienes una empresa, necesitas algo más que una asesoría. Necesitas tranquilidad. En Asesoría Úbeda Herrero te acompañamos en tu día a día con un asesoramiento claro, cercano y eficaz en fiscal, laboral y contable. Confía en profesionales que hablan claro. Asesoría Úbeda Herrero. Estamos en Ontinyent y ahora también en Xàtiva, calle Reina 50.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
4: Ahir van presentar la nova temporada a Radio Xàtiva, a la cadena SER, a l'Hoy por Hoy, i jo vaig dir, hauria pogut començar-se l'1 de setembre per a ser més ordenat, no per una altra cosa. Bé, avui ja és 1 de setembre i avui continuem presentant continguts d'esta temporada. La que anem a presentar ara, valga la redundància, no li caldria ni presentació, perquè és una secció que porta realitzant-se doncs des de fa 3 anys, que jo em vaig prometre dia a dia parlar de llibres cada setmana, i a més en aquells temps em servia per a un nou vingut a la ciutat per a conèixer a perfils importants i perfils molt interessants. 3 anys després ja la secció s'ha convertit en més una secció de vosaltres, de vostès, que la reclamen. On està la secció de llibres? Bueno, pues així està la secció dels llibres. Una temporada més, el llibre de la teua vida, els dimarts a esta hora, parlarem de llibres i de vida, com diu el nom de la secció, no enganyem a ningú. Parlarem amb persones que vulguen contar-nos tot el que vulguen contar-nos, sense cap tipus d'impediment, sense cap edició. El que ells ara a l'antena és el que es grava a les vesprades habitualment dels dilluns, i en esta cosa tan màgica que té esta secció, de que són els protagonistes de la secció els qui decidissin qui ve després i qui ve després i qui ve després, amb perfils totalment diferents. Si això, jo he volgut que les 3 temporades, per coherència, començaren escriptors de Xàtiva. La primera temporada va ser Puri Mascarell, la temporada passada va ser Paco Cerdà, i esta temporada, que m'estranya molt que no haguera passat encara per estos micròfons, és Xavi Aliaga. Xavi, com estàs?
5: Hola, Jordi, molt bé. Encantat d'estar en este espai, d'estar en la SER, que és ma casa, durant molts anys, moltíssims anys, i de parlar de llibres, vull dir, tot perfecte.
4: Bueno, gràcies a tu, parlant de casa, per literalment obrir-nos ta casa. Esta secció, que l'hauràs escoltat, estic convençut, sempre comença igual, que és descrivint el lloc on estem. On estem, Xavi?
5: Bé, doncs estem en l'andana de ma casa, que és l'espai, bueno, és un espai multiusos, però és l'espai on s'escriu, on es llegeix, on es juga, no es juga de tot, vull dir, si n'hi ha una d'això de dardos,
4: una diana,
5: sí. Fins i tot n'hi ha una tele més xicoteta per a jugar a videojocs, bueno, n'hi ha una prestatgeria més de llibre infantil i juvenil, sí. amb records, n'hi ha ninos i després està la part seriosa, la part amb una prestatgeria gran de un poti-poti, doncs està bàsicament assaig, novel·la en castellà, bueno, també un bromera en doble fila allà, bueno, una part de un espai dedicat a anagrama, bueno, a l'Enciclopèdia Catalana, a uns exemplars de la veu de Xàtiva, que me va regalar Eliseu Climent, vull dir, uns volums abans de que jo començara a treballar, perquè jo vaig començar a treballar ja en Notícia 7. I darrere de nosaltres està l'espai meu d'escriptura. Bueno, també tenim una foto de Vicent Andrés Estellers.
4: Un cara d'interessant.
5: Sí. I l'espai d'escriptura on està el meu despatx, bueno, també és l'espai de treball, perquè amb el temps he aconseguit teletreballar alguns dies, la qual cosa està molt bé, però vaja, també una jornada que me permetís al llarg de la setmana avançar els projectes literaris també.
4: Bones vistes a la comarca de la Costera, sobretot.
5: Bones vistes de... Bueno, ja van passar de mirar a la creueta

0: porta en un pis que teníem, que per això el meu podcast, ja no sé ni com se diu.
1: El blog
0: es deia.
1: Sí.
0: Sota la creueta, i ara hem passat a mirar a la llosa.
1: La Santana, sí que està ahí davant, sí, sí.
0: Sí.
1: Xavi, no sé si n'hi haurà algun despistat o despistada, imagina que no, tot el món coneix a Xavi Aliaga, però si hi ha algun despistat o despistada, que pot ser, com el presentem? Com presentem a Xavi?
0: No, a veure, n'hi ha més gent que me coneix per ser fill de Pere Aliaga que per el que faig. Vull dir, la gent està al seu rotllo. Vull dir, els escriptors tenen la tentació de pensar que el que fem és superimportant, que tot el món està superpendent i no és així. Vull dir, n'hi ha gent que li interessa la literatura i està pendent i ho sap. Molta gent me coneix pel periodisme més que per la literatura. I, en fi, doncs sóc un senyor que va començar de periodista fa molts anys i que va acabar complint un poc el seu objectiu d'escriure ficció, d'escriure narrativa, que era el que més se donava. I ja està. Vull dir, no sé, una vegada me van preguntar com t'agradaria que te recordaran en Xativa. Dic, mira, el xic aquell que escrivia.
1: Bueno, escolta'm, ara tens molta competència en aquest sentit.
0: Sí, sí, i cada vegada més. I cada vegada més. I està molt bé perquè ha hagut irrupcions absolutament espectaculars. Puri, la de Paco Cerdà. Bueno, és un panorama que està molt bé, perquè durant molt de temps, bueno, estava Toni Cucarella, després molt de temps després vaig aparèixer jo, Ximo Cerdà, però no era un panorama excel, era, n'hi ha una quantitat de gent, n'hi ha gent fent
1: molta poesia,
0: molta poesia, n'hi ha gent com Marisa Alemany que fa novel·les de ciència-ficció. En fi, n'hi ha molta gent escrivint i efectivament n'hi ha Begoña Chorques, n'hi ha un grup de poetes, Lorena Cayuela, etc., molt consistent i que ja han publicat, ja tenen una trajectòria. Vull dir, no vaig a dir-los que ja s'han fet grans, que s'enfadaran, però la veritat ja comencen a fer trajectòria, ja no són unes xiquetes. I vull dir que n'hi ha una escena molt sòlida, i això és el que ha permès que ens agrupem un poc com també a bastant a la comarca, no? No som encara una associació, però hi ha hagut dos trobades d'escriptors de la costera, cosa que fa 10 anys era impensable.
1: No havies viscut mai una situació així?
0: No, de tanta gent escrivint i publicant, no. Perquè, bueno, segur que n'hi haurà més gent que escriu, però n'hi ha una quantitat de gent de la comarca publicant, és molt important. No som la Ribera, evidentment, però demogràficament no ho serem mai, no som la Safor, perquè allí l'aigua del Safor no sé què té, que... però sí que, tenint en compte la nostra demografia, és un panorama molt, molt xulo. Jo crec que aquesta experiència de juntar-nos ha servit per conèixer-nos i per donar-nos compte de que, a més dels noms que sonen, no?, doncs hi ha més gent ahí a darrere. Vull dir, és un moment molt, molt bonic.
1: Xavi, des de quan i per què decidixes escriure tu?
0: Jo era superlector. Jo era un xiquet superlector. Jo crec que tinc miopia des dels 8 anys perquè me cremava els ulls constantment i sempre he volgut escriure. Sempre, des que tinc ús de raó, no? El que passa és que hi ha un moment que tens una sèrie d'impactes, no? Estem parlant de la secció, és un poc de parlar dels llibres que t'han marcat, no? I n'hi ha algun moment en què el cap me comença a trontollar, no? N'hi ha diversos moments, no? Quan llegis que La ciutat i los perros, de Vargas Llosa, doncs era molt jove, la intensitat de la novel·la a mi me provoca una sensació brutal, no? I ja en l'institut, per exemple, descobrir Hotel París d'Estelles, i dius, ostres, això se pot fer. I Mercè Rodoreda, a l'Home, que era el que ens donaven a llegir, que és la primera novel·la que Mercè Rodoreda considera com a llegible, tenia un parell abans, però és la primera que ja reconeix com una novel·la, que la inclou en les obres completes, perquè ja és la primera novel·la que no li dona vergonya Després vaig descobrir, clar, La plaça del diamant, La mort i la primavera, que és la meva novel·la preferida, però l'impacte de Rodoreda és bestial, i el d'Estelles. I ja està, i ahí ja està tot decidit. Els faig alguns contes, quan encara estic en l'institut, guanyo algun premiet, però ahí ja estava decidit.
1: Tu i esos llibres que has comentat, i esos autors que has comentat, es coneixes a l'institut? Vull dir, tu vas estudiar en valencià, ja?
0: Ja estudiava en valencià. Ja estudiava en valencià i teníem professors que van ser molt, molt importants per a la nostra formació. Jo anava en classe, per exemple, amb Elies Barberà, i doncs van tindre professors com Ernest, com Josep Vicent, una sèrie de professors que ens començaren a explicar aquestes obres, no? I jo ja tenia un bagatge lector, no? Jo ja havia llegit molt. Bueno, els meus pares tenien una biblioteca prou important, perquè no són acadèmics, no són gent intel·lectual, però sí que són bons lectors, tenen una certa... I jo havia llegit prou coses, però és el moment que t'adones, primer, quan Vargas Llosa dius, hosta, jo vull que escriure. I quan descobreixes aquests autors en la nostra llengua, dius, ah, però jo vull que escriure en valencià. Va per fases, no? Jo, l'institut és, jo crec que és va ser molt important, no? És com quan el que expliquen és obrir pas, no? Que l'institut va ser fonamental per a que ells se decidiren a cantar en valencià.
1: En aquest sentit, bueno, no crec que començares el primer llibre amb Vargas Llosa, no? Si dius que els teus pares eren lectors i que tenien una biblioteca, no sé si també eres d'aquells que, com molts han passat per aquesta secció, era un fan dels còmics o era un fan de...
0: No, bueno, n'hi havia uns llibres en la meva època, bueno, jo ja tinc una edat, n'hi havia uns llibres sobretot d'aventures, el que eren novel·les d'aventures que en la nostra època se consideraven la literatura juvenil. O sea, la literatura juvenil de la nostra època era Emilio Salgari, Jules Verne i, diguem-ne, que és la porta d'entrada. Cor de pues, crec que és una espècie de la novel·la de la qual és la història de Marco, etc. Vull dir, una sèrie de històries que nosaltres llegim, bueno, Ricardo Corazón de León, que nosaltres eren novel·les d'aventures del segle XIX, sobretot, que nosaltres les llegíem com novel·la juvenil, amb il·lustracions. I jo, quan era més menuda, me mirava en la part de còmic, sí, clar, i l'altre ja sí de cas, però sí, en algun moment vaig començar a llegir les novel·les de veres de Jules Verne, la primera, crec que era Estrella del Sur, que és la primera que llegeix completa, que no tenia dibuixets, i vaig començar a llegir unes coses molt loques per l'edat que tenia. Èxode de Leon Uris, que era una cosa era un novel·laco de 500 pàgines que n'hi havia per casa, sobre el tema de l'èxode després de la guerra a Palestina, dels jueus, en fi, mira com acaba la història, i coses així. El Don Apacible, clar, no? Novel·les en castellà. També estaven totes les novel·les de Blasco Ibáñez, no me les vaig mirar, però estaven allí, no? I a partir d'ahí, doncs, això. I com els meus pares també eren gent de círculo, doncs tenien accés a... Clar. I a partir d'ahí, Vargas Llosa, amb el temps Follner, amb el temps... I així com se va alimentar la maquineta, poc a poc, en l'institut, però també fora de l'institut.
1: Com era aquesta biblioteca dels teus pares? Perquè mira, esta està molt ordenada i tal, però no sé aquella com seria, i com era aquella xàtiva?
0: Aquella xàtiva, quan jo arribé en l'any 77, des de Madrid, perquè nosaltres vivíem en Madrid, arribé al barri noroest, un barri noroest sense asfalta, que on la part que dona al ferrocarril no hi havia edificis, era tot una espècie de descampats on jugàvem a futbol, allí n'hi havia de tot. Les mares...
1: Descriu de tot.
0: Allí n'hi havia de tot. Bueno, pedres, objectes... Les mares, quan tornàvem a casa, tenien preparades dues coses. El bocata
1: i
0: la mercromina. Perquè era brutal. Bueno, ells es deixaven les cames i això. I dos pedres de jugar a futbol. N'hi havia una separació entre el barri noroest i el barri del Raval, perquè n'hi havia encara séquies, n'hi havia engedonets, n'hi havia una serreria... Ho recordo com molt, molt fereste, molt salvatge. Era, passàvem pipa, però superbé. Abans, i ja quan anaves al retorno, n'hi havia porteries. En el retorno, on està l'actual Hiperver, ahí, sí, on els edificis, sí. Ahí n'hi havia dos porteries que tenien... O sea, dos camps, perdó, que tenien porteries de deberes. Sense xarxa, però tenien... I ahí era... Diguem-ne que era el joc de jugar premium.
1: Sí, sí.
0: I així era Sétima. Era una Sétima on va caure una nevada brutal, però d'esta de mig metro, que és l'última gran nevada que recorde, i això, una Sétima per asfaltar, quan aquí diu.
1: Una Sétima per asfaltar. Bon títol per a una novel·la de les teues.
0: Sí, mira. Gràcies.
1: T'agrada escriure a la teua ciutat, en este sentit, o no massa, no ho sé.
0: Ho he de fugir, però no del tot. Jo tinc una novel·la breu, que se coneix poc, que està ubicada en Sétima. Està, bueno, està
1: com es diu? Jo no la conec.
0: La mirada del Nar Dental.
1: Sóc un dels que no la conec.
0: I està dedicada a la figura de Gonçal Vinyes i n'hi ha un altre personatge que és un Neandertal dental de la Copa Negra.
1: Anda.
0: Sí, bueno, és un encarre de bromera. Els encarres són sensacionals, perquè te permeten, dius, fas coses que no haveres fet en la vida.
1: Per exemple?
0: Deu estar per ahí. Lo passa que ara no arriba.
1: No, bueno, que el cable és menys.
0: O sea, la mirada del Neandertal dental. I és una novel·la ambientada en Sétima. Vides afinades, que era la meva primera novel·la, tenia alguna ambientació de Sétima i tal. Sí. I la novel·la que estic a punt d'acabar és la primera que diré que té una ambientació un poc més sòlida en Sétima, però no sols. Vull dir, diguem-ne que podria ser més fàcil escriure sobre la ciutat, però per alguna raó bueno, apareix, però novel·la específicament ubicada en Sétima ni a aquella de la mirada del Neandertal dental.
1: Bueno, ens acabes de donar l'exclusiva. Xavi, acabant una novel·la, una altra més.
0: Sí.
1: Quantes en van?
0: Ai, doncs mira, ja no ho sé. No ho sé, deuen ser... Bueno, si conté la novel·la breu, deuen ser 8, 9, no ho sé. Tinc que contar.
1: I aquesta ja li tens títol o al final serà Sétima per asfalt?
0: No n'hi ha títol encara, perquè hi havia un títol que no ens agradava i ara n'hi ha un altre provisional i ara, abans de que tu vingueres, diguem-ne que ja estava ja acabant d'una versió molt, molt, molt, molt, molt avançada, en un títol provisional, però no podem dir el títol.
1: I tampoc vas a dir-me de què va ni res d'això, no?
0: No, encara no.
1: Vale. Abans de que jo vinguera, són 6 i poquet de la vesprada, no són les 7 encara, pots escriure qualsevol hora del dia?
0: Sí, però... jo el que trato és d'escriure pautat. Vull dir, jo tinc una certa professionalització i això ho has de seguir. Jo per la nit estic en la família, miro una sèrie, llig, però no, me fique a escriure fins les 2 del matí perquè no, doncs...
1: I encara que et vinga i...
0: No, apuntes una llibreta, que per això estan, apuntes el que te ve i ja ho escriuràs, però horaris de dir que productius, no? Que estàs de matí, de vesprada, però quan arriba la nit has de fer altres coses.
1: I pots escriure en qualsevol lloc?
0: Sí, les 4 vides de l'oncle Antoine se va escriure en l'Euromed. Se va escriure en l'Euromed. Perquè va ser una època que tenia molts viatges a Barcelona i va haver un moment de dir, pues, a sota que, clar, és que són 3 hores i pico d'anar i tornar. O sigui, són moltes hores. I algun fragment en aeroports i... És la novel·la més viatgera. I després n'hi ha algunes coses com l'antologia que vaig fer de Joan Fuster, que se va escriure en el menjador, en els xiquets molt xicotets, perquè tenia que estar pendent. Veig Endora l'exploradora de fons. T'has d'acostumar a determinats contextos, però sí, diguem que he aconseguit regularitzar.
1: I abans de que passem a parlar del periodisme, que vull que parlem, tot i que sigui... per companyonia, no per altra cosa, per camaraderia, si vols dir-li. Quan et paguen per primera vegada per escriure, ahí está algo en la cabeza, imagino, ¿no? Té que ser molt guai.
0: Sí. Bueno, el periodisme... Ara en parlarem, però quan... Jo tardé molt en treure la primera novel·la. Jo la trac, tenia 35 anys, perquè el periodisme m'absorbia, de més... he passat èpoques molt boges on estava fent Notícia 7, portava la corresponsalia al País, va haver una temporada que portava també la corresponsalia a Ràdio 9, al final en Notícia 7 vaig encarregar-me la direcció, en fi, hi ha diguem-ne que etapes que era complicat centrar-se. Després vaig deixar, vaig fer comunicació política, això sí que ja t'he absorbit el temps absolutament. Ahí ja no tens manera d'escriure, però va haver un moment que se me va encendre una llumeneta en un sopar que estàvem uns amics, esta te va encantar, i el marit d'una amiga de Pobla Llarga comença a contar coses del poble, i jo dic uah, comença a contar coses super...
1: que tinc un poble jo molt bonico, també
0: tens un poble molt bonico i molt singular i molt peculiar, comença a contar coses i jo li dic al cambrer, per favor, necessite que me deixes una llibreteta i un boli. Clar, des de la taula estàvem flipant. Diu, què fas? Diu, estic apuntant. Per què? Diu, d'ahir això hi serà una novel·la. Clar, a mirar com s'estiguera tal. En fi, deixa de beure cervesa que estàs començant a dir tonteries i tal. Jo vaig apuntar les coses i efectivament les històries que me va contar aquella nit, que me van contar aquella nit, no van ser la novel·la en si, però eren anècdotes que alimentaren una novel·la que es va dir Sin Udir Rebente, i era la primera novel·la. Jo faig la novel·la, faig una primera versió, se perd.
1: Què dius?
0: L'ordinador portàtil que portava, que era això, anava en manivela, tenies que fer la manivela. no sé què vaig fer, vull dir, era un sistema de carpetes terrorífic, se carrega la novel·la, la refaix de memòria i, bueno, fas la novel·la. I, clar, tot el món en la
1: família... La refaix de memòria?
0: La vaig fer de memòria, però com vaig poder.
1: Clar.
0: Però, clar, i si...
1: És una altra novel·la.
0: Era una altra novel·la basada en la primera i jo anava fent... I en la família Carme miraven així com diuen, ai, míralo, està fent una novel·la. Com diuen, bueno, pues sí... I bueno, la vaig presentar a un premi molt xicotet, el Premi Vila de Lloseta de Mallorca, en una dotació
1: ínfima
0: però tal, quan me van telefonar, mireu que toquem de Lloseta tal, que vostè ha guanyat, tal, jo dic, com? Vull dir, va ser un dels moments més feliços de la vida. Vull dir, jo no era la dotació, que era ínfima, ja te dic. Era dir, uah. O sea, perquè era una novel·la que, bueno, jo havia començat a presentar-la a premis, en algun premi va quedar finalista, però jo diria, uah, això va ser complicat. I quan te van dir? Me van dir que se publicaria, que havia guanyat ex aequo, que damunt tenia que repartir el premi. Ja te dic, el tema és que no, era molt irrellevant en aquell moment. Però vaja, és... a més, l'anava a publicar Moll, que és l'editorial Bromera de les Illes, i buah, va ser un momentàs. I és... Clar, és el moment que dius, vale, ja. I va ser superxulo.
1: I arrel d'ahí comences a agafar carrereta i publiques, però todo no... No solo todo lo que reluce. De fet, jo crec que serà ben poc el que rellluís or, no? No és fàcil ser escriptor.
0: No. Bueno, jo tinc molta sort.
1: A saber li diuen sort, diuen en la Pobla Llarga.
0: Sí, a saber li diuen sort. Ha hagut molt de treball, però també... En moments determinats he tingut el suport de persones concretes que m'han ajudat i tal. Perquè n'hi ha més gent que escriu. I segurament n'hi ha gent que escriu millor que jo que no, que per circumstàncies nosaltres teníem un company en l'institut que pensàvem que seria un escriptor brutal, no? I bueno, pues, circumstàncies de la vida, etc. Bé, doncs gent que en algun moment me dona suport, i a partir d'ahí molta pedra, molt de picar pedra. Però jo no me puc queixar. Vull dir, alguns moments durs, per exemple, la segona novel·la Els Nens de Sodoma, era una novel·la que probablement no estava ben acabada, que va tindre crítiques molt, molt negatives, perquè també havia guanyat el premi Andròmina.
1: Sí.
0: Que era un premi que igual no... En fi, jo no volia presentar el premi Andròmina, jo volia donar-la una altra vegada a l'editorial de Mallorca, a Moll, però algun amic va convèncer, no, presenta-la, i això ho vaig fer, i bueno, no, va guanyar per el que fora, però clar, la gent que llegia el premi, doncs, és que venia de Quina l'Antagonia, de Toni Cucarella, de novel·les molt consistents, no? I se va trobar una cosa que era una gamberrada. I va ser un moment dur, perquè bueno, la segona novel·la va ser prou qüestionada. Per això me va servir molt, perquè dic, ja no me torna a passar. I a la següent novel·la, bueno, me vaig tirar el fetge. O sigui, vaig estar 3 anys, segurament, de treball molt bèstia, i vaig servir desafinades, que és la novel·la que ja me serveix per a que... diguem-ne, per a ubicar-me, no? I és el drama, i per a saber un poc què és el que se me donava bé, què podia fer, i obrir un camí que bé, i fins ara.
1: Quan és tard en escriure una novel·la? O cada novel·la et demana...
0: Depèn. Les quatre vides de l'Encanto era una novel·la que... Uf, va tardar vora 6 anys en fer-se.
1: 6 anys?
0: Sí. Entre mi...
1: Però això t'acompanya totes les dies, Xavi, durant 6 anys.
0: Sí, perquè ho tens en el cap. Vull dir... Bueno, n'hi ha un moment tu ho has fet, però sí que n'hi ha un moment que és quan estàs en la part final, que això ho dus en el cap. O sea, i te convertis en una persona no molt agradable, perquè no estàs social, no estàs en el que estàs, estàs en un moment d'obsessió. Però amb el temps he après que si et sense aquest moment d'obsessió, de portar la novel·la en el cap, no arribes on toca. Necessites això, necessites obsessionar-te, necessites que el cervell estigui molt concentrat en el que estàs fent, per al final treure alguna cosa de... Sí, almenys arribar a un percentatge gran d'on volies arribar. No mai arribes on t'havies proposat, però a més que siga, que tinga part del que tu havies pensat o que tenies en el cap.
1: I tot això compaginant-ho, a més, amb el meravellós món del periodisme.
0: Amb el meravellós món del periodisme, sí.
1: En la ràdio la ironia no es nota molt, però...
0: No, però
1: una miqueta d'ironia li hem tirat a la cosa.
0: Els periodistes fem ironies que de vegades la gent no entén, però sí que... Clar, jo és una cosa que dic. Jo, quan parlo del periodisme i tal, en gent del meu entorn, i per què continues treballant de periodista? Però sí que hi ha... Sí que hi ha una part de vocació en molts dels que ens dediquem. Me'n recordo una vegada, Paco Serra me va tirar un puro perquè li vaig contar que quan anava a instituts, els xiquets quan me diuen, jo vull fer periodisme, diuen, ni t'arrimes. Va dir, Paco, com li pots dir això als xiquets? Sí. I jo dic, mira, ho deixaré de dir, però sí que els advertiré que si se van a dedicar a això, que siga molt vocacional, que siga de gent que té molt clar, que li agrada la informació, que devora informació, que... Aixos xiquets i xiquetes que tinguin aixes condicions o aixa interès, es diré, val, d'acord, intenteu-ho. Els altres, que pensen que ser periodista és presentar acabar la carrera i presentar l'informatiu de A Punt, no, perquè no funciona així, no.
1: I si a tu, i que fores un xiquet d'aquella classe en la que tu donaves tal, i et digueren ser periodista, tu series periodista o no series periodista? Ara.
0: El periodisme jo l'he fet. A veure, a mi m'agrada molt el periodisme, però és la via que jo vaig trobar per a poder dedicar-me professionalment a una cosa que se me dona bé, que és contar històries i escriure. I després va arribar la comunicació verbal, d'acord? Després, amb prou d'esforç, perquè no sóc un... Vull dir, no tinc el do de la paraula, o no el tinc en origen, doncs les tertúlies, la ràdio, la televisió... No sé, això va arribar una mica després. Però el periodisme era la via per a poder guanyar-me la vida fent el que jo crec que sé fer millor, que és escriure. I, doncs, els espais que m'he deixat el periodisme, doncs, per a... ser escriptor, que era un poc l'objectiu final. Vull dir, la vocació d'escriptor és prèvia a la de periodista.
1: Has dit a l'inici que estaves agraït perquè la ser està a casa. Per què?
0: És que sí. jo és que era pràcticament un... No sé si tenia 20 anys i ja estava estava en les tertúlies en Félix Lluch parlant de futbol. Jo vaig començar fent esports quan encara la teua casa era Antena 3, en Vicent Grau. Mm-hmm. Vaig començar fent, explicant l'actualitat del bàsquet. Jo estava en el club de bàsquet, que és una cosa que li sorprendrà a molta gent si me coneixen. Estava en el club de bàsquet i en algun moment algú del club me diu, que sabia que tenia tal, que necessitem algú que vaig a la ràdio a contar tal. I després a fer les cròniques també per al Notícia 7, que anava en un pack. Tot el món que feix, el que anava a Antena 3, després anava, portava ho portava a Notícia 7. I així, mira, l'època de Concha Navarro. És que t'estic parlant del Pleistocè Super.
1: No, que va.
0: Fa molts anys. I això...
1: No, perquè Fèlix encara està amb nosaltres, no li
0: sí,
1: digues,
0: sí,
1: no li digues
0: sí. Pleistocè. Bueno, bueno.
1: Que està escoltant-te, no?
0: Ja, però, bueno, això ens afecta als dos, eh? No a ella sola. Si jo estava i ell estava, és que estàvem els dos. I bueno, molts anys. Molts anys. Després va ser el futbol i tal, i parlar molts anys de futbol. I bueno, ja me'n vaig anar a València, evidentment, però de tant en tant, doncs, fem... Sempre se m'ha requerit i, bueno, és una casa que se'n recorda de mi i jo molt, molt agraït perquè els meus inicis en ràdio són en la set.
1: I tu que treballes de periodista, exercices i escrius a nivells... molt, molt, molt, molt més superiors que el que pugui ser una ràdio local o comarcal, en este cas. Tu quin paper creus que juga? Tu que has estat així, en allò local. Quin paper creus que juga la ràdio? Quin paper creus que juga un diari? Em dóna igual, eh? Periodisme local.
0: Jo te diré una cosa. N'hi ha molta més gent interessada en la ràdio local que en la ràdio... La ràdio de proximitat, la premsa de proximitat, és que és importantíssima. És que te va a parlar de coses que no te va a parlar... doncs sí, comença la fira i hi ha pràcticament un tsunami o un... I la gent al dia següent anirà que li expliquen com va quedar les paraetes, si se podrà fer tot en condicions, si el concert de la fúmiga se podrà fer, si... I això necessites necessites els mitjans de proximitat. I després... els mitjans de proximitat tenen una cosa molt bona formativament per a la gent que es dediquem al periodisme i que comencem en aquests mitjans, que a més jo crec que és l'àmbit on has de començar. Té una cosa molt bona, que és durant 10 anys, tant en la SER, diguem-ne, que feia esports, però en Notícia 7, en Ràdio 9, en El País, feia economia, feia successos, feia societat, feia opinió, feia entrevistes. Igual entrevistava l'alcalde que entrevistava a la reina de la fira. No sé si m'explique. És que sí. Ho tocàvem absolutament tots els pals. Bueno, a més, a nivells... jo recordo una de les primeres coses que vaig fer en El País va ser cobrir la crisi de Ferris.
1: Anda.
0: Clar, jo tenia 23 o 24 anys. I era un tema que obria a Nacional. Perquè era una empresa importantíssima. I me pilla en una edat en què, vull dir, els coneixements d'economia sobretot eren precaris, que jo podia explicar-me, però necessitava mastegar molt les informacions i tal. I de vegades acaben les cròniques i acaben en el Salmó del País. En Nacional, el diumenge. I jo mirava la meva signatura i dia, Uala.
1: Això ho va fer jo.
0: Però...
1: Quan el País es llegia en paper i
0: aquestes coses. Quan el País es llegia en paper, jo el comprava tots els... Levante i el País, tots els caps de setmana. I... Bueno, era un altre món, però una manera de començar impressionant, eh? Com a formació és brutal.
1: Xavi, ara el periodisme a nivell total com està?
0: Mal. Vull dir, ahí hem de ser clars, no hem de enganyar-nos. Hi ha un tsunami, este sí que és un tsunami, que ens ha arrasat, que és les xarxes socials, les fake news, els vídeos que fa no sé qui tal, de manera que esta societat s'ha autoconvençut que ja no necessites periodistes. Part de la culpa la tenim els periodistes, perquè hem deixat que les nostres empreses ens fagocitaren un poc la iniciativa i hem perdut credibilitat. I al final la credibilitat està en espais que no hauríem de tirar. No me referís que als... La gent superbonica que fa continguts sobre llengua, sobre música, sobre... Hi ha gent superbonica que a més ho fa superbé, que són molt bons, que són comunicadors nats, i gent que ha nascut per això. No, me referisc al que tot el món té en el cap, i tot el món que sembra odi, sembra desinformació, sembra... I això ens ha engolit. Això hi ha, evidentment, internet. I la gratuïtat. I, bueno, una sèrie de coses que és molt complicat. O sigui, jo estic en una empresa que fem un producte de qualitat en paper, bla, bla, bla, tal, i després has d'alimentar la web. Però si has d'alimentar la web, igual el paper no té el potencial que podia tindre. O sigui, que n'hi ha gent que sí que necessita, perquè és un suport publicitari encara molt bo, n'hi ha gent que encara li agrada llegir-lo, però estàs entre dos mons. Sí que t'he de dir que hi ha hagut un cert canvi de tendència i que la gent, almenys les revistes en continguts, vull dir que és mensual, sobretot revistes de caràcter mensual com la nostra, El Temps, que era setmanal i s'ha convertit en mensual, sí que hi ha un públic que això ho demana, que ha fet una mena de retorn un poc als orígens. I aquest tipus de producte sí que el demana. I és curiós, però clar, fa que la transició siga eterna i que bueno, hi estem.
1: I tu que eres pare, que ho has dit tu adés, a tu et preocupa que els teus fills no s'informen malament o... Com a periodista, dic.
0: Sí, m'informa. Me preocupa molt. Sí que me dona certa tranquil·litat que... tenen cert sentit crític. Vull dir, que són capaços de... No, també perquè en casa insistim, però són capaços de saber quan algú que li arriba en vídeo poden confiar, quan no poden confiar, tenen les seues fonts confiables. Vull dir, i un poc se van garbellant. Inclús, bueno, els influencers en els quals el que diuen, bueno, pot tindre sentit i poden... I després, clar, busquem molt, perquè si un tema els interessa, busquem moltes fonts. I al final, si busques moltes fonts, és més fàcil que puguis fer-te una idea de conjunt. En aquest sentit, a vegades me donen lliçons, o sea, sobre coses que tu dius, bueno, això... No, perdona, que he llegit... Vull dir, és fascinant, perquè...
1: No està perduda.
0: Hem de confiar en la gent jove.
1: No està perduda l'esperança.
0: No, què va, hem de confiar en la gent jove. Hem de confiar en la gent jove. Tenim esta actitud de menysprear als joves, perquè és que això ho hem vist 40.000 vegades. S'ha vist en tal llarg de tota la humanitat. Vull dir, és que el que deia Sócrates dels joves, vull dir, això fa 3 o 4.000 anys i continua igual. Vull dir, les generacions tenen tendència a menysprear, però són gent superpreparada en idiomes, han viatjat molt més, tenen molta informació de moltes més coses. El meu fill té uns coneixements de música als 18 anys que jo segurament vaig tardar dècades en adquirir-los. És que n'hi ha una capacitat de rebre les coses de manera molt, molt més ràpida i que t'està tot en... Està tot, si vols, si vas a les fonts adequades, ho tens tot ahí. Però me resulta inverosímil. No? És, jo tinc molta esperança. Una altra cosa és l'erial que els han deixat i els marrons que els estan deixant, però que són gent capacitada, que són gent en criteri i tal, molts d'ells. N'hi ha gent que no, però és que anem a veure. Si pregunteu-vos, la gent de la meva edat, pregunteu-vos la gent que teniu en classe quants tenien criteri. Realment. És que no, això no ha canviat massa. El que passa és que ara, no sé qui dia, diu, ara que... Ara, n'hi ha un tonto en cada poble, que fa anys estava aïllat. Però ara li han donat veu i credibilitat. I clar, si en Espanya n'hi ha 8.000 municipis, ara n'hi ha 8.000 tontos coordinant-se entre ells. Però és el tonto del poble.
1: Bueno, a lo mejor en el poble n'hi ha 2 o 3, ¿eh?
0: 2 o 3. Odiadors igual n'hi ha 4 o 5. Entonces, 4 o 5 per 8.000 són molta gent coordinant-se. Però no són la majoria. Fan la sensació de que són la majoria. Però... I la resta de la gent estem en eixe complex de... Oh, no, perdona, és que... És molta més gent la que... És com si, després de l'estiu que hem passat, o sigui, qualsevol, que a més ho fan, qualsevol que negue que està canviant el clima, vull dir, si ho fa és perquè és un indigent mental. I ja està. Fer cas d'això, és que no té ningú sentit. Ja s'ho farà. És que serà capaç de, quan estem a 54 graus, de dir, no, això ha passat tota la vida. Sí, claro.
1: Canviaran, o sigui, les dades d'AEMET.
0: Farà 80 anys tropicals, vull dir, això sempre, tota la vida ha passat.
1: Xavi, per anar acabant, perquè si sí. No... mira, l'últim que he llegit teu és l'article que vas fer al temps del concert de la Fúmiga, sí, així ativa del... del passat 15.
0: Ja t'he vist la samarreta.
1: Sí, avui justament ha coincidit que la porte. Sí que, clar, de tot el que escrius, de tot el que fas, de tot el que treballes, especialment en el periodisme, de què és el que més t'agrada escriure? Perquè jo et veig molt còmode en la música, almenys últimament, no sé.
0: És que, vull dir, ja a lo tonto són quasi 20 anys escrivint de música.
1: Claro,
0: Sempre m'agrada molt la música, però va haver algun moment en el país, en el quadre del país... que bueno, jo entré en Quadern per escriure de llibres, però clar, Adolf Beltrán, que era el director del Quadern, i jo parlaren, diu, mira lo que està passant, clar, és que eren els anys en què se diversifica tot i comencen a eixir grups de tot, o sigui que obrim pas que ja havien fet aquell camí, o sigui, ja no són sols grups d'esca i cantautors, sinó que comença a haver de tot, vull dir. I jo li dic, Adolf, això hem de contar-ho. I va ser quan vaig començar a escriure de música de manera una molt, molt, molt intensiva. Me trobo molt còmode perquè n'hi ha molt de background, però també me trobo còmode d'escriure de llibres. I des de fa temps me trobo molt còmode escrivint d'audiovisuals, perquè és un món que me fascina. I a mi me paguen per... O sigui, me paguen per mirar, per llegir, i després per escriure lo que... i per escoltar, i després per escriure sobre el que he llegit, escoltat, etc.
1: I tan mal.
0: I mirat. Oye, ni tan mal, ja te digo. O sea, jo, la especialització... Bueno, jo vaig començar fent de tot, evidentment, però amb el temps m'he dedicat més al periodisme cultural i estic encantada de la vida.
1: Xavi, hem d'acabar. Sí. Els llibres de la teua vida, has dit a l'inici, perquè has dit ho has fet de carrereta... I com sé que eres prou gamberro, i a més tu ho has dit a des...
0: Ui, l'edat ja no tant.
1: Bueno, però per aquesta pregunta sí. No li la vaig a fer a ningú més en tota la temporada, però a tu sí que te la vaig a fer. La secció es diu El llibre de la teua vida i pretén, doncs, fer un homenatge als llibres importants. Quin ha sigut el llibre més merda que t'has llegit de la teua vida? T'ho estàs pensant molt, no? Si això és bona senyal o mala senyal. Sí.
0: No, no és una merda, però sí que me va indignar molt el codi Da Vinci. Me va indignar moltíssim perquè... I mira que Dan Brown fa coses molt bé, que és tancar els bueno, eren quasi guions cinematògics, tancava els capítols en un cliffhanger que dius, uai, ara què passarà, i tot això, magnífic. Però és una estafa. O sea, després de tot el muntatge i tal, que acabe com acabe, o sea, que... De veritat, senyor Dan Brown. En fi,
1: com estarà escoltant-nos, segur que pren notes.
0: Sí, segur que està escoltant-nos. I era això, una cosa que pareixia super tremenda, una crítica super gran a l'església, i acaba de la manera que acaba. En fi, no, per no fer spoilers i tal. Ui, bueno, ja si no l'he llegit i teniu ganes,
1: no el llegiu,
0: tenia milions de lectors i tal. I no és un llibre horrible, però per exemple tampoc vaig llegir L'ombra del vent, perquè tot el món l'havia llegit, Carlos Ruiz Zafón, i vaig dir no, tio. però no passa res. Després vaig llegir un llibre de Zafón que m'ha agradat molt, o sigui que...
1: Però te'ls acabes encara que no t'agradin?
0: No.
1: Vale, jo tampoc.
0: Bueno, abans sí.
1: Ara ja no. Xavi, en quina música... Acabem... Bueno, no, espera, dos preguntes. Que és que fa... Des de juny que no faig aquesta secció ja se m'havia oblidat. Les dues preguntes que fan que la secció funcione. La primera, quina persona vols que siga la següent protagonista, la segona protagonista d'esta tercera temporada?
0: Bueno, tinc una lectora argentina que es diu Cíntia, que és lectora en valencià, que porta molt de temps a Xàtiva, i jo crec que serà una història que serà bonica de contar, perquè està en tots els actes culturals. Bueno, crec que la vaig veure en el concert de Feliu, i és una xica que ve de fora, que no és la seva cultura, però que ha fet una immersió, i jo diria que totes les presentacions de llibres meus està, i és un personatge fascinant, també és una tia estupenda, i mira...
1: I és una dona. Que està
0: i és una dona i no és escriptora, que tu m'has dit
1: no és necessari que siguin escriptors, i
0: tampoc és una persona pública, i ja veurem, mare meva, quan ho diguem,
1: cosa teua. Amb quina música acabem, Xavi?
0: No ho sé, per acabar en alguna cosa, per punxat un poquet en alguna cosa del so.
1: Vale. Alguna concreta, particular? El Cap per avall, per exemple.
0: No, el Cap per avall.
1: Seria...
0: Jo crec que Avant.
1: Avant?
0: Sí.
1: Sempre a la contra
0: i Avant.
1: Xavi Ariaga, gràcies per estar en la SER.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

sempre a la contra i avant, la cançó que ha decidit Xavier Lega per posar punt i final a este primero i proi de setembre. Tornem ara a les 2:17 amb Fèlix per actualitzar la informació de la jornada. Fins ara.

0: Bunkre War.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

0: Bueno, pues recuperamos nuestro programa habitual de martes, que tenemos jornada ya, también, no solo en Giga Comunitat, sino también en Primera, el próximo fin de semana. Y hay gente que se va y gente que se queda, que está siempre con nosotros. Es el caso de Iñaki Martínez, que en este primer programa de martes de la nueva temporada de radio, bueno, pues ha cumplido, no ha querido perdérselo. Nos ha dejado ya su primer comentario. Le damos las gracias, no por esto de hoy, sino por su colaboración durante tantas temporadas de radio. Iñaki Martínez, bona vesprada.
1: Hola, Félix, bona vesprada. Doncs una temporada més, estem així a Ser Deportivos per portar-los el millor resum del futbol, com cada dimarts, i els divendres amb la prèvia del futbol del cap de setmana. I bé, doncs per a entrar un poc en matèria en els equips de les nostres comarques, que és el qual doncs repassem, no?, com ha sigut la jornada, o el que es va ser la prèvia també d'aixecat de setmana, però el que anem a fer en este cas avui és repassar on està cada un dels equips de les nostres comarques, perquè molts de vosaltres ja sabeu on està el vostre equip. Doncs destacar que l'Olímpic, doncs una temporada més, i ja començarà la competició aquest cap de setmana en eixa lliga Comunitat Grup Sud, on els de, en este cas, Àlex Redondo, doncs volen tornar, si esta vegada per fi pot ser eixa temporada en la que puguem estar l'Olímpic d'Iniciativa en promoció d'ascens a tercera federació. També en la primera federació valenciana, ja saben que està una temporada més en Enguera, que l'equip de la Canal de Navarrés, que va fer una extraordinària temporada el curs anterior, i ara doncs torna en este cas a tindre un altre representant de les nostres comarques, com és el Llosa, després d'eixe ascens en la promoció d'ascens que va aconseguir, i els de José Cucar, doncs, que intentaran doncs fer una molt bona campanya, i sobretot primer estic segur que s'irà a aconseguir eixa permanència en la categoria. Pel que fa a la segona federació valenciana, enguany s'han quedat també tots els nostres equips al grup cinquè, un grup cinquè que tindrem complet dels equips de nostres comarques, on estaran el Xella, el Moixent, l'Alcúdia de Crespins, el Canals, i en fi, estos són els nostres equips que estaran ahí. I bé, doncs Xella, doncs il·lusionant temporada que pot fer el conjunt d'Alberto Talón, també un Moixent que manté el seu estil amb Pitosa, un Joan García que també en l'Alcúdia que Spins doncs continua sent la base els jugadors del municipi, i en Canals un projecte ambiciós i que per poder tornar a la categoria, estar en les parts altes amb la direcció i entrenador de Gonzalo Gómez. I bé, doncs què tenim en la tercera federació valenciana? Doncs tenim els equips, en este cas del Vallada, que doncs esperem que faci una bonica temporada, igual que l'Agna, que després d'eixe descens de categoria de la temporada passada, doncs també voldrà tornar a recuperar la categoria. El Navarrés, que també seguís i voler millorar els registres de la temporada passada. I atenció, també torna un dels equips que també és un clàssic també d'esta última categoria del futbol regional, és en aquestes comarques, com és la Font de la Figuera. En fi, ens alegrem que sempre hi hagi nous clubs en les nostres comarques, i també hi ha doncs filials, que en este cas continua aquest filial del CD Llosa, aquest Llosa B. També ha hagut uno de nova creació en l'Alcúdia de Crespins, i si l'Alcúdia de Crespins B, i el Canal Club de Futbol, que a alguns els sonarà perquè abans era el Canals Promeses, deixa aquest nom de Promeses i fa una renovació també amb l'escut, el nom, i ara es diu Canals Club de Futbol, i per cert té inconvenient de fidelitat a la UD Canals, així que la veritat és que ens alegrem també de que s'aposte per continuar tinguent jugadors de base per a formar jugadors en este cas, i tindre un filial que li puga servir també als primers equips. I bé, doncs, ja se'ns es queda repassar una competició que també, doncs, no comença este cap de setmana, sinó la següent setmana, com és, en este cas, la nostra Copa. Ja tinguem eixos enfrontaments. En esta primera ronda, doncs, tindrem un duel entre equips de la mateixa comarca i Veïnitat, com és el partit entre la Font de la Figuera i Moixent. També un interessant Navarrés-Xella, un derbi de la cara de Navarrés. I després, doncs, destacar els encontres de l'Agna Tous, Montaverner Canals, Vall de Llorença i Castelló de les Gerres, l'Alcúdia de Crespins. Així que això és el que tenim per ara. I bé, doncs, ja el proper divendres tindrem aquesta prèvia de la primera jornada, on començarà esta cap de setmana la Lliga Comunitat, com la primera Federació Valenciana. Alguns equips ja estan acabant la pretemporada, altres ja a punt de començar la temporada.
0: Gracias, señor. Que informados quedamos hasta el viernes. Venga, una pausa y buscamos los primeros protagonistas de este primer programa de martes de la nueva temporada de Ser Deportivos.

0: Inaccesible y tranquila.
1: Hi ha paraules que, encara que siguin senzilles, tenen una manera especial de fer-nos sentir coses, i una d'elles és tornar. Perquè tornar no és només arribar de nou a un lloc, és caminar pels carrers de sempre després d'un estiu, retrobar una persona que feia temps que no veies, o recuperar aquelles rutines que fa només unes setmanes semblaven tan llunyanes. Setembre té molt de tornar. Tornen els horaris, les classes, la faena, els carrers recuperen el seu ritme i les vesprades comencen a fer-se un poc més curtes. Després d'un estiu que sempre sembla passar massa ràpid, tot torna d'alguna manera al seu lloc. Però hi ha una cosa que sovint oblidem. Quan tornem, no som exactament els mateixos que érem quan ens vam anar. I potser per això tornar té també una certa nostàlgia. Perquè tornar és adonar-se que el temps ha passat, que algunes coses continuen exactament on les havíem deixat, mentre que altres han canviat sense que ens adonarem. I és curiós com només necessitem unes setmanes per a trobar a faltar allò que durant tot l'any donem per fet. Una conversa, una taula compartida, una vesprada sense pressa o simplement saber que algú estarà allí quan tornem. Per això, setembre també pot ser una invitació a mirar un poc més de prop allò que tenim, a no esperar sempre a tindre més temps, a no deixar totes les converses per a demà i a entendre que, encara que ens agrada pensar que sempre podrem tornar, la vida no sempre ens ho permet, perquè tornar és un privilegi i mentre hi hagi un lloc al qual tornar, una persona que ens espere o un record que ens faci somriure, pot ser, encara tenim un motiu per donar gràcies. Esta primera va per tu, amic.

La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. Radio Xàtiva, 94.6 FM, Cadena Ser.